0: La socióloga estadounidense Jean Tengue sostiene que la generación del smartphone no está preparada para la adultez. Dice que estamos creciendo más lentamente que las anteriores generaciones y que somos menos propensos a conducir, trabajar, tener sexo, salir o tomar alcohol. Eso nos hace menos rebeldes, menos tolerantes, menos independientes y menos felices. Además, explica, gracias a las redes sociales nunca habíamos tenido tantas opciones vitales y, sin embargo, nunca habíamos tenido también tanta ansiedad al tomar decisiones. Porque elegir una opción implica renunciar a otras mil vidas posibles que vemos constantemente en las pantallas. Por eso, hoy muchos jóvenes estamos bloqueados y tenemos la sensación de que siempre llegamos tarde a algo. Al amor, al dinero, a la estabilidad, a la felicidad. Pero, ¿y si lo que queremos es otra cosa? Tal vez cumplir 30 no vaya de seguir el camino que imaginamos de pequeños, cumplir metas o tachar días en el calendario. Quizás esto vaya de improvisar, de vivir el día a día, de disfrutar de llegar tarde. Y eso también es liberador. Hasta la semana que viene, Juan Ramón. Que tengáis buena mañana.
1: Gracias, Eva. Y felicidades. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Estas son las mañanas de Radio Nacional, ahora con la información de las territoriales de esta casa.
2: Radio Nacional de España, las Illes Balears, serveis informativos. Molt bon dia. Falta un quart d'hora per les 8. L'Ajuntament d'Eivissa iniciarà la via judicial per desallotjar l'assentament il·legal de Sa Joveria. Això una vegada finalitzat el termini perquè els residents l'abandonin voluntàriament. L'assentament està format per una trentena de caravanes. Avui és dijous 28 de maig. Lucía Gómez és al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Amador Bausà. Serà declarat d'interès municipal.
3: El Dia de l'Orgull sense la participació de Benemics. La portaveu ha dit que continuen en converses, però l'associació ha acusat Acord de rompre el consens i d'apropiar-se de la celebració.
2: Desapareguda amb 23 persones a bord.
3: Una pastera que va sortir d'Algèria fa 8 dies. Ho ha denunciat l'Organització d'Ajuda a Persones Migrants, Alarm Fund.
2: I en els esports?
3: El Poblenci i l'Atlètic Balears es posen a punt per intentar pujar aquest cap de setmana a Primera Federació. Diumenge afronten el partit de tornada de les seves finals per l'ascens.
2: Anem a consultar la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen les temperatures. Estarà un dia càlid amb màximes de 30 graus de Palma, 29 a Maó, 27 graus a Eivissa i 25 a Formentera. Avui predomina l'ambient pràcticament d'estiu, amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix amb brises del litoral. És una informació d'AEMET.
2: Ara mateix tenim de 7 graus a Eivissa, de 8 a Palma, 20 a Maó i 21 a Formentera. Consultant també com s'està circulant per les carreteres, Direcció General de Trànsit, Nelly García, bon dia.
5: Bon dia. En aquest moment continuem en trànsit lent a la via de cintura en sentit Andratx entre la sortida de Can Blau i la sortida de Sonugo i en sentit aeroport des de la Teulera fins a Son Rapinya. També l'autopista d'Inca en sentit Palma, l'enllaç a la via de cintura i en el tram comprès entre el Consell i Santa Maria i també a CM30, el segon cinturó, trobem un poquet de trànsit lent en sentit Palma a l'arribada a la rotonda del Codi en Rebaixa. Això és tot per ara. Bon dia.
2: L'Ajuntament d'Eivissa iniciarà la via judicial per desallotjar l'assentament il·legal de Sa Joveria. Això una vegada finalitzat el termini perquè els residents l'abandonin voluntàriament. L'assentament està format per una trentena d'autocaravanes.
3: Els residents en aquest assentament situat prop de l'Hospital de Can Misses estan intranquils des de dimarts passat, quan se'ls va notificar que tenien una setmana per partir. En Roberto és un dels qui viu i explica que la majoria de gent que hi ha a Sa Joveria és gent treballadora.
6: I normalmente aquí no somos personas problemáticas ni somos... Somos unos simples trabajadores que no tenemos dónde estar porque es imposible pagar una habitación de 1.500, 1.600, 1.700, lo que le dé la gana pedir al casero. Y entonces nada, estamos en una situación ahora mismo un poco estresante porque no tenemos para dónde ir.
3: Alguns fan la temporada, però també n'hi ha molts amb feina tot l'any que no es poden permetre pagar els lloguers d'Eivissa. Reclamen que se'ls doni alternatives com una zona habilitada per acampar amb un preu raonable que els permeti viure a l'illa de forma digna. Naleidi també és una de les afectades.
7: Però si un espai on se poden ubicar totes les caravanes, si tenen que cobrar per l'espai, pues se paga. Que te paten su agua, su luz, la basura para no poder tirarla. O sea, saber organizarnos y saber que todos los que estamos acá, todos trabajamos.
3: L'Ajuntament, per la seva banda, no dona terminis, asseguren que es limitaran a iniciar el procés judicial i que serà un jutge qui fixi la data.
2: I a Sant Antoni de Portmany, la policia local ha interposat una vintena de denúncies el darrer mes per acampada o pernoctació il·legal. La gran majoria, 15, són en sol rústic, mentre n'hi ha 4 en sol urbà. És el balanç del primer mes de funcionament de la campanya intensiva de vigilància. La policia ha inspeccionat 73 vehicles susceptibles d'infringir l'ordenança municipal. Pràcticament 3 quartes part, 57, eren caravanes o autocaravanes. I també recorrerà la via judicial l'Ajuntament de Palma, en aquest cas per desallotjar els darrers 80 residents de l'antiga presó. Aina Escandell, bon dia.
8: Bon dia. La portaveu de Cort, Mercedes Celeste, diu que estan oberts a acompanyar les persones que hi queden, tot i que no compleixen amb els requisits per rebre ajudes socials perquè o bé no estan empadronats o estan en situació irregular.
9: La decisió d'avui s'ha adoptat una vegada finalitzat el darrer termini d'abandonament voluntari concedit pel consistori i després que la policia local hagi constatat que encara ara romanen a l'interior de les instal·lacions a unes 80 persones.
2: Declaracions de Celeste després de la Junta de Govern, que va aprovar també declarar d'interès municipal el Dia de l'Orgull.
8: Sí, Cort prepara una revolta pel 27 de juny a la plaça Major sense la participació de Benamics. Tot i així, la portaveu ha dit que continuen en converses amb l'associació en defensa dels drets LGTBIQ+, per si canvia de parer i, finalment, si vol sumar. Benamics, en però, respost de manera ben contundent, acusa l'equip de govern municipal de trencar el consens, d'apropiar-se del sentit de la celebració i de buidar-la de contingut polític. Jan Gómez n'és el portaveu.
10: Ho fa dins d'un expedient, d'una sol·licitud que varen fer el dia 27 de gener per sol·licitar l'ocupació de la via pública i poder coorganitzar la rebel·la i organitzar una contratardeo damunt del mateix expedient de la nostra carpeta ciutadana a esquenes de la nostra organització.
2: Ara vos contem que l'Organització d'Ajuda a Persones Migrants a l'Arfón alerta que una pastera que es dirigia a les Balears amb 23 persones a bord es troba desapareguda des de fa una setmana.
3: L'embarcació hauria partit de les costes de Boumerdès, Algèria, el passat dimecres, dia 20. Segons informa l'organització, els familiars dels tripulants haurien alertat les autoritats espanyoles i algerianes.
2: D'altra banda, 6 persones han estat detingudes en un operatiu antidroga de la Policia Nacional al barri de Songotleu, a Palma, durant l'intervenció, que ha consistit en 2 escorcolls. Els agents han intervingut més de mig quilogram de cocaïna, 70 grams d'heroïna i més de 250 grams de marihuana, a més de 13.000 euros en diferents divises. Es preveu que els detinguts, a qui s'acusa d'un presumpt delicte de tràfic de drogues, passin a disposició judicial avui hora baixa.
3: També avui hora baixa passarà a disposició judicial la presumpta assassina de la seva sogra al barri de Pere Garau, de Palma. Això després d'haver ingressat a Son Espases per prescripció psiquiàtrica.
2: I un darrer succés, 2 persones han resultat ferides en un incendi en un edifici abandonat a Calamillor, segons van informar els bombers de Mallorca. El foc es va originar a hora baixa a la tercera planta. I parlem ara de política. L'actualitat està marcada per l'entrada de la Unitat Operativa Central de la Guàrdia Civil a la seu nacional del PSOE al carrer Ferrat de Madrid.
8: Els agents han requerit documentació relacionada amb la investigació de l'exregidora socialista Leire Díaz. L'operació, ordenada pel jutge Pedraz, també ha implicat l'escorcoll dels domicilis de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, així com requeriments de documentació a la seu de la Direcció General de la Guàrdia Civil. La presidenta del govern, Marga Porens, ha reclamat la convocatòria immediata d'eleccions generals.
11: La legislatura ha acabat. Que donin la veu ja a els ciutadans, que deixin de segrestar la democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
2: Una notícia que també ha generat reaccions a la resta de partits.
8: Sí, més per Mallorca, integrat dins del grup parlamentari de Sumar, es mostra crític amb el PSOE, però manté que la línia vermella per deixar de donar-los suport és que es demostri que el partit s'ha finançat il·legalment. Lluís Apastegui és el coordinador general del partit.
12: El Partit Socialista no ha fet els deures ni d'autocrítica, ni d'autocorrecció, ni de crear mecanismes extraordinaris de prevenció de la corrupció.
8: Per la seva banda, més per Menorca, no veu motius encara per convocar eleccions generals. Pep Castell és el portaveu.
13: No veig una connexió directa entre aquest problema i l'acció de govern, del govern de coalició que governa actualment. Per tant, jo el motiu per convocar les eleccions o excusa per convocar les eleccions, no ho veig.
8: Vots, en canvi, com el PP exigeix eleccions anticipades, parla la portaveu Manuela Cañadas.
14: Nosotros nos preguntamos qué más tiene que pasar en el Partido Socialista para que alguien ya no dimita, porque es que ya con la dimisión tendría que ser la dimisión en bloque de todo un partido, que alguien tome la decisión de convocar elecciones.
8: El PC, per la seva banda, tira les pilotes a fora i assenyala els casos que esquitxen el Partit Popular a les Illes. Marc Pons n'és el portaveu adjunt.
15: Pocs dubtes hi ha, quan hi ha judicis orals oberts, o quan està imputat, en aquest cas, el mateix cap de gabinet de la presidenta Provenç.
2: I més qüestions. El conseller de Turisme, Jaume Bausà, ha carregat contra Aena per permetre la instal·lació d'una gran lona publicitària a l'aeroport de Palma amb un missatge que considera inacceptable. La pancarta diu en alemany: el que passa a Mallorca queda a Mallorca.
3: En un missatge a les xarxes socials, Bausà assegura que el missatge que promou la campanya banalitza els esforços de l'executiu en promoure un turisme més responsable, sostenible i compatible amb la vida dels residents. La lona, de grans dimensions, s'ha instal·lat a l'edifici de l'aparcament.
2: I més qüestions. A les 7:54 minuts, el govern central nega que es plantegi un canvi d'estatus de la base naval de Mahó dins l'estructura de l'OTAN. La secretària d'Estat de Defensa, Maria Amparo Valcarce, afirma que la base realitza suport logístic puntual en el marc dels acords signats per l'Estat. És la resposta a una pregunta del senador per Menorca, Cristóbal Marqués, a la Comissió de Defensa del Senat.
16: El uso de la estación por buques aliados se realiza de forma, insisto, puntual, para atender necesidades estrictamente logísticas y de conformidad con los procedimientos de autorización establecidos. Exactamente igual que en otros puertos españoles y de ninguna manera va a cambiar su estatus.
2: I parlem ara de la guerra a l'Orient Mitjà i de com ha influït en la mobilitat.
3: Un 63% dels ciutadans de les Illes Balears assegura haver canviat l'ús del transport i un terç ha optat per utilitzar manco el vehicle privat. És una de les conclusions de la primera enquesta d'opinió elaborada pel govern entre els residents de les Balears i que fa referència a l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà. Caterina Barceló és directora general d'Economia i Estadística.
17: 8 de cada 10 perceben una pèrdua de poder adquisitiu, amb dificultats per arribar a final de mes, amb dificultats i menor capacitat per fer compres, oci, anar de viatge, etc. Un de cada tres s'han vist influïts per la presa de decisions d'inversions.
3: L'estudi ha estat elaborat entre 1.500 residents de les Balears i és el primer d'una sèrie de sondatges que elaborarà anualment l'executiu finançats amb fons de l'ITS.
2: Més qüestions. Les Illes Balears són la tercera comunitat autònoma amb manco infermeres per habitant. Segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'arxipèlag hi ha un ratio de 6,25 professionals per cada 1.000 habitants. El Col·legi Oficial d'Infermeres diu que aconseguir ratios adequades és fonamental per oferir cures de qualitat i per afavorir entorns laborals adequats per als treballadors. Maria José Sastre, presidenta del Col·legi, reclama al govern un pla estructural per ampliar la plantilla de professionals.
18: Que per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari i sobretot la cura infermera que mereix la nostra població, és imprescindible actuar amb urgència amb un dèficit estructural d'infermeres que arrosseguen des de fa molt de temps a les Illes Balears i demanant a les institucions que hi hagi un pla estratègic que estigui dirigit a augmentar el número d'infermeres, a captar sobretot i a retenir el talent.
2: I un de cada 5 joves té el primer contacte amb la pornografia als 8 anys. És una de les dades que s'han posat sobre la taula en una jornada a l'Hospital de Son Espasa sobre la relació entre sexualitat i el consum de continguts digitals o també l'impacte de les pantalles en el descans i la salut mental.
3: Les pantalles formen part del dia a dia d'infants i adolescents, però els experts alerten de l'accés de cada vegada més precoç a la pornografia i els continguts violents. Lluís Ballester és doctor en Sociologia a la UIB.
19: Té un impacte en el procés de socialització, de tal manera que conforma valors, models de pràctiques, de què puc fer amb altres persones, què puc fer amb jo mateix, referents de conducta molt diversos.
2: Parlem ara d'actualitat esportiva.
8: El Poblense i l'Atlètic Balears es posen a punt per intentar pujar aquest cap de setmana a Primera Federació. Diumenge afronten el partit de tornada de les seves finals per l'ascens. En el cas de l'Atlètic Balears haurà de remuntar un 2-1 en contra davant el Jaén i el Poblense rep l'Àguilas de Múrcia després del 0-0 de l'anada. Ràdio Nacional han parlat amb el jugador baleàrico Rubén Bové i amb el blaugrana Joan Salvà.
20: Al final es un partido que tenemos que salir desde el primer minuto a ganarlo porque no nos vale cualquier otra cosa, pero también sabemos que va a ser un partido de momentos. Ellos van a tener también sus momentos, y el momento de sufrir, que suframos como un equipo, que lo hemos hecho muchísimas veces, sobre todo hasta final de temporada, y luego aprovechar nuestros momentos.
21: Ahora, esta semana entrenaremos y prepararemos el partido con toca, y si hem de fer qualque canvi, pues ja se veurà, però nosaltres en la mateixa mentalitat de sortir a guanyar el partit.
8: I més coses, el Palma Futsal ha fet oficial que Mario Rivillo es deixarà el club quan acabi la temporada. Se'n va després de 4 anys en els que ha aconseguit 3 lligues de campions i 3 copes intercontinentals. Divendres, davant del primer partit dels play-off pel títol contra el Manzanares, serà homenatjat a Somos.
2: I repassem ara les portades de la premsa. El diari diu que les 8 places de metge resident de l'Illa han estat assignades a la recta final i protagonisme a la portada per un tram inicial sense i amb bordes a la plaça de la Constitució de Maó, que aixeca la polèmica. El diari Ibiza diu, però ens exigeix eleccions davant el nou front judicial del PSOE. La imatge és per a les reparacions en el mural d'Osaka al centre del West End. Periódico Ibiza, el jutge investiga si el PSOE va finançar una trama per atacar causes judicials amb una imatge de portada de la seu del Partit Socialista de Madrid. També, mateix titular, última hora, el jutge investiga pagaments per frenar causes contra el PSOE i el govern, i destaquen la fotografia, la polèmica per l'anunci gegant que hem comentat abans a l'aeroport de Palma. I acabam amb el diari de Mallorca, Proens, després de l'entrada de l'UCO a Ferraz, la legislatura s'ha acabat, imatge de portada per a l'exposició de l'artista alemanya Catherine Grosser a la Llotja de Palma. Així arribam a les 8 del matí, més notícies en 45 minuts a Ràdio 5.
1: Son las 8 en punto, las 7 en punto en Canarias.
22: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.

0: Ràdio 5, Tot Notícies.
1: I quan queda poc més d'un minut per les 9, repassam ara amb Ador altres previsions informatives del dia.
2: El Consell de Mallorca i la UIB presenten el projecte de georutes de la Serra de Tramuntana. A Pollença es presenta l'entitat conservacionista Aliança Mar i Terra de Mallorca. I a Petra, Asaja fa balanç de la campanya de cereals i forratges.
1: I acabam amb una bona notícia. A la platja de Viniagaus ha aparegut una àmfora de l'època romana en molt bon estat de conservació. És una notícia que publica el diari de Menorca, on exposen que es desconeix com ha pogut arribar a l'arena perquè pesa 15 quilos i és impossible que l'hagi arrossegat la mà. Les explicacions més plausibles són que qualcú l'hagi depositada després d'extreure-la del fons marí o bé perquè la tingués a casa seva. Amb aquesta bona notícia som a punt d'arribar a les 9 del matí. Tornem amb més actualitat en el butlletí de les 10.

0: supuestamente pertenecientes a la Cosa Nostra, la mafia siciliana, y algunos de ellos en ciudades españolas, concretamente en Málaga, en Marbella, en Puerto Banús y en Benavís, el resto en las Islas Caimán, Luxemburgo, Gibraltar, Mónaco, Suiza o Andorra. Cree la policía italiana que todo ese patrimonio proviene de décadas de lavado de dinero del narcotráfico por parte de la Cosa Nostra bajo la dirección de Matteo Messina Denaro. El histórico líder de la mafia siciliana, desaparecido durante décadas, finalmente fue arrestado y falleció en la cárcel.
1: Algo más, asciende el número de fallecidos por el brote de ébola en la República Democrática del Congo. El gobierno acaba de anunciar que ya son 238 los muertos con síntomas del virus. El número de posibles infectados supera el millar. Son 1.077 casos sospechosos. El brote de una cepa para la que no hay una vacuna se detectó en la provincia congoleña de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, y se ha extendido a territorio ugandés, lo que ha llevado al gobierno a cerrar la frontera. Repetimos, 238 muertes por ébola en la República Democrática del Congo. 11:04 de la mañana, 10:04 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
2: Molt bon dia. 8 migrants han estat interceptats a les 7 del matí al quilòmetre 52 de la carretera de Palma a Santanyí. Haurien arribat presumptament en una pastera que ha estat localitzada prèviament, com dèiem, en el municipi de Santanyí. Segons dades d'EFE, en el caduny d'any han arribat a les Balears 1.762 migrants en situació irregular a bord de 90 pasteres. I després dels tres primers dies de vaga dels treballadors de l'aeroport de Palma del Servei d'Atenció a Persones amb Mobilitat Reduïda, el comitè d'empresa denuncia pràctiques d'esquirolatge de la concessionària per amagar la protesta als usuaris. S'anuncien que duran els jutjats. El comitè d'empresa denuncia que Adelte fa canvis d'horaris i destina personal d'altres departaments per fer les tasques de les persones que estan en vaga. També ho fan, diu, algunes companyies aèries. El president del comitè d'empresa és Jairo Aranda.
3: El personal de la cúpula, del núcleo duro de la empresa, administrativo, gerentes, que en su vida han empujado una silla, ahora lo vemos empujando sillas. Los operarios estamos haciendo huelga y están suplantando esos huelguistas, la empresa. Bueno, eso es un espionaje interno, todo lo llevaremos a los juzgados.
2: Els treballadors fan aturades parcials, recordant, des de dimarts passat per reclamar millores laborals. Dels 340 treballadors en plantilla, el comitè d'empresa calcula que entre el 85 i el 90% dels operaris fan vaga i que de les més de 3.000 peticions de serveis previstes n'han quedat sense cobrir el 70%. I acabam amb un apunt d'esports, perquè el mallorquí Xavi Riad ahir va fer història amb el Crystal Palace anglès en guanyar la Conference League contra el Rayo Vallecano per 1-0 en una final disputada a la ciutat alemanya de Leipzig. Recordam que el central de Palma ha estat convocat a més per disputar el Mundial amb la selecció del Marroc. D'aquesta forma arribam a les 11:06, tornam amb més actualitat en el butlletí de les 12:00.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la 1:30. La compravenda d'habitatges comença a mostrar alguns símptomes d'alentiment. A les Balears va caure quasi un 18% interanual el passat mes de març. Això sí, Palma és una de les ciutats on menys venedors varen rebaixar el preu el primer trimestre. Només ho va fer el 14%. I fa uns minuts hem conegut també que el preu de l'habitatge ha pujat per damunt el 13% a les Balears en aquests tres primers mesos de 2026 fins als 3.885 euros al metre quadrat. Són 1.570 euros més que el promig nacional. Tot d'una us ho explicam en aquest dijous 28 de maig, a partir de les 2:10. Ara fem aquest avanç amb José Miguel Blasco, el control tècnic. Us parla Xisco Díaz, repassant més titulars amb Jaume Vinyes. El govern exigeix a Aena que actuï immediatament
1: i retiri la lona situada a l'aeroport de Palma amb el missatge "El que passa a Mallorca queda a Mallorca". Assegura que es tracta d'una campanya publicitària que vincula l'illa amb el turisme d'excessos. Antoni Costa, portaveu del govern.
2: En aquest cartell monstruós, enorme, és lamentable que estigui succeint això. No ens podem permetre que hi hagi missatges contradictoris amb una qüestió tan sensible. No ens ho podem permetre. Per tant, Aena ha d'adaptar la seva política en els ciutadans residents a les Illes Balears.
0: L'executiu destinarà prop de 10 milions d'euros per ajudar al transport.
1: A pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. El sector considera que la mesura és insuficient. Ezequiel Urrach és vicepresident de la patronal del transport.
3: Tenemos que ser sinceros, es muy poco. No solo por ellos, no estoy hablando porque ya han hecho la ayuda, sino nos tenemos que preparar. Nos queda un año muy duro, como mínimo, segurísimo, aunque mañana se para la guerra, este tema que tenemos encima de la mesa, el combustible no va a bajar.
0: Pràctiques d'esquirolatge.
1: És el que denuncia el comitè d'empresa dels treballadors del Servei d'Atenció a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'Ajuntament de Palma. Diuen que la concessionària vol amagar la protesta als usuaris i anuncien que ho duran els jutjats. Jairo Aranda és president del comitè d'empresa.
4: Los operarios estamos haciendo huelga y están suplantando esos huelguistas, la empresa. Bueno, eso es un esquirolaje interno, todo llevaremos a los juzgados.
0: I ja ha començat la campanya Renda Àgil.
1: Un servei del govern que beneficiarà uns 6.000 contribuents. L'executiu calcula que cada declarant pot estalviar-se una mitjana de 350 euros gràcies a les 24 deduccions autonòmiques que hi ha en la campanya de l'IRPF. Antoni Costa és conseller d'Hisenda.
5: No acceptin l'esborrany sense revisar res. Que revisin la declaració, mirin les deduccions autonòmiques i valorin els ciutadans de les Illes Balears si tenen dret en alguna de les 24 deduccions autonòmiques que tenim actualment vigents.
0: I també titular d'esports.
1: Quatre mallorquines convocades per la selecció espanyola de futbol pels dos darrers partits de classificació pel Mundial de Brasil. Són Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentell i Lucía Corrales. La cita ha estat anunciada en un vídeo amb l'exjugadora mallorquina Virginia Torrecilla com a protagonista.
6: Todos los partidos se juegan igual, con el corazón. Y hay equipos que nunca dejan de creer. Ahora hay uno que vuelve a soñar en grande. Y lo hace aquí, en casa.
0: I també atents, com sempre, a la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen les temperatures. Dia càlid amb màximes de 30 graus a Palma, 29 a Mahó, 28 graus a Eivissa i 25 a Formentera. Durant aquesta tarda, ambient pràcticament d'estiu, predominen el sol i el cel clar. Demà divendres pujaran les temperatures i a l'interior de Mallorca es podran arribar als 36 graus. Els termòmetres marcaran 32 graus a Palma i a Mahó, 28 a Eivissa i 26 graus a Formentera. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat o clar. Temperatures mínimes de 16 graus a Palma i 18 graus a Mahó i a Formentera. Bufarà vent fluix de ponent amb brises. És una informació d'AEMET.
0: Per cert, una darrera hora que acaben de conèixer, Martín de Micheli s'ha renovat amb el Mallorca com a tècnic vermell fins l'any 2028. Després en parlarem ara, tot d'una, avui és dijous, toca entrada anticipada. Endavant, Bernat Company.
8: A Ràdio Nacional d'Espanya, entrada anticipada amb Bernat Company.

0: I un dels grups que actuaran aquest dia 30 de maig dins el Tribufet són els Pets. I tenim al telèfon el seu baterista, Joan Reig. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia tinguis.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé. Digues, digues.
0: Escolta, Joan, celebrau aquest 40 aniversari dels Pets ja amb una segona part, no? 2025 va ser aquest any de gira de recordar quatre discos, no? D'interpretar-los una altra vegada en directe, i la cosa s'ha anat animant i al final ha hagut de fer una segona tongada, no?
1: Exactament, com ho has dit tu, sí. L'any passat vam fer una gira de 40 actuacions, 40 concerts, eren 40 anys, i vam fer 40 concerts, en els quals fèiem dos espectacles diferents, amb un dos discos, com BDF, l'Agost, i el Bon Dia, i l'altre el Som i el Calle Valle. No sé si era aquest ordre, però vaja, els anàvem combinant. I vam fer 40 concerts, vam fer molts concerts plens, vam vindre moltíssima gent, va anar molt bé, i quan va acabar la gira vam dir, bé, com que els 40 anys els vam fer la nit de Nadal de l'any passat,
0: exacte,
1: del 25, per tant, l'any 26 encara és un any de celebració, no? I vam dir, va, farem una gira més petita, amb un repertori que consisteix en la resta de cançons, vull dir que tenim prou discos com per poder fer una segona part d'aniversari, no? I així. I farem unes 25 actuacions, serà una gira més curta, però bé.
0: Joan, com tu dius, han passat... Bé, 40 anys són molts anys, són moltes vides. Des d'aquella vespre de Nadal, un concert a Constantí, si no vaig equivocat, no? I que va obrir les portes de rock and roll i de la festa, no? I no sé si tu en aquell moment imaginaves que això donaria per tant.
1: No, en absolut, no imaginava. Jo ja tocava amb una orquestrina de verbenes, diguéssim, de ball de festes majors i verbenes, sí. I a part també treballava de pagès amb el meu pare i feia diverses fenyes, vull dir, això de la música era com un hobby, no? Com un hobby per passar-ho bé, per anar els caps de setmanes, per reunir-se amb els amics. Cada assaig era una festa, perquè venia la colla, la nostra colla d'amics i amigues, i bé, i els baixos de la casa de Lluís Gavaldà, doncs mira, era la nostra manera de divertir-nos, no? I un dia ens van dir per tocar en un pub del poble, aleshores ens dèiem Condons Adulterats, i el segon concert vam anar aquí a Constantí amb un Ateneu popular de jovent que es deia Ateneu Llentisclell, i ens van dir, home, veniu a tocar. I allí vam fer el comiat dels Condons Adulterats, la primera part del concert, i a la segona part ja va ser la presentació dels Pets amb els que som actualment, amb Lluís, amb el Falin i un servidor. I va venir tota la gent del poble, amics de Tarragona... Bé, no era res absolutament professional, era sí, molt amateur tot, i era per riure, per xalar, per passar-s'ho bé i per celebrar la vida, diguéssim, saps? No. O sigui, no ens ho pensàvem en absolut, però en absolut.
0: Fa poc he escoltat un documental que s'ha fet sobre Sopa de Cabra, no? Que ells parlen també de la seva trajectòria llarga com vosaltres, que es anava un poquet en paral·lel. Ells parlen de que no són realment amics i que no se consideren ells, però en el vostre cas és totalment el contrari. Jo crec que aquesta societat, diguem, professional, també ho és, diguem, de vida, no?, amb el Lluís i el Fali, no és així?
1: Sí, perquè som tots tres del mateix poble, gairebé del mateix barri. Bueno, a Constantí un barri són tres carrers, eh?
0: Ja.
1: Vull dir, no és com una capital, no? Vull dir, i jugàvem de petits a la mateixa plaça, tenim amics comuns, després vam fer un anàvem al cau... Bé, sí, som amics que després ens han fet socis i ens han fet bueno, professionals d'això, sí. Però si no, segurament continuaríem sent amics, potser no ens veuríem tant, evidentment, ja. Perquè amb la resta de gent de la colla de la nostra edat, tant homes com dones, doncs ens veiem de tant en tant, si venen a veure un concert, jo que visc a Constantí, sóc l'únic que visc a Constantí, sí. Doncs els que s'han quedat al poble, evidentment, els veig, però n'hi ha que, la millor, n'hi ha un que viu a la República Dominicana, l'altre viu a Tortosa, l'altre viu, m'entens? I ara amb els Pets el que ens uneix és la nostra feina. Clar, Lluís viu a Londres, ve aquí per... Bé per treballar, bé per fer discos, bé per assajar, i després se'n torna amb la família a Londres. El Fali viu en un altre poble, ja no viu a Constantí, però sí, sí, continuem sent molt amics, afortunadament, no?
0: Està bé que se mantengui aquesta amistat. Jo suposo que també és important, no?, conservar.
1: Això no vol dir que no ens discutim, eh?
0: Home, és que ara t'anava a dir, perquè, clar, hi ha una espècie com de... En alguns casos, bé, tu ets compositor d'una vintena de cançons dels Pets, no?, i algunes heu fet un poc tàndem Lennon McCartney amb el Lluís, no?
1: Sí, jo suposo que sí.
0: També aquesta, tu ets un tipus de caràcter fort i de les coses clares, no? I el Lluís també deu ser bastant caparrut. Jo suposo que en algun moment sempre, i és bo que passi, no? Hi ha hagut aquest estira i arronsa, no? Amb com ho feim, cap on anam, aquesta cançó, aquesta lletra. Suposo que també això et sa, no?, que passi.
1: Sí. A part, tenim un avantatge, els Pets, que sempre hem oxigenat la relació.
0: Sí.
1: Fem una gira... o fem un disc, fem una gira de presentació d'aquest disc, la millor el segon any fem uns grans èxits, i llavors, vull dir, fem períodes i després sempre estem un any sense tocar i gairebé sense veure'ns, no? I això està bé perquè quan hi tornes amb moltes ganes de veure els amics, de veure els companys i en tens ganes. Jo crec que això és bo, no?
0: En aquesta...
1: sí, amb l'edat et tornes més Pere Punyetes, et tornes
0: normal.
1: Més...
0: normal.
1: Bueno, però, diguéssim, jo... A vegades un se torna més exigent i l'altre també aprèn a cedir, saps què vull dir? No.
0: En tot cas, els Pets teniu...
1: L'objectiu és que la cosa
0: sí.
1: vagi bé.
0: Teniu el gruix fet, no?
1: Digues,
0: perquè
1: digues.
0: La resposta del públic encara us deu sorprendre, no? Una vegada... Els Pets és un grup que en tants d'anys heu anat molt, moltíssim, heu rodat moltíssim, us han vist moltíssim en directe, però encara avui la gent vol repetir experiència, no? I vol, supos que també connectar amb aquells moments que coincideixen en moments vitals, no?, de la seva vida, els quals les cançons dels Pets, ja me passa, hi ha cançons vostres que m'evoquen moments feliços dels passat, no? I això, la gent cerca aquesta via de diguem, de joia, no?, i d'escapar un poquet del moment quotidià, no? O sigui, que els Pets siguin una via d'alegria, també, no?, cada vegada que venen a veure-vos.
1: Sí, de fet, nosaltres sempre treballàvem d'abril a octubre, treballàvem en directe, vull dir, després de l'hivern, sí. Potser fèiem cançons o gravàvem, però... I sempre dèiem això, no?, que volíem que la gent relacionés un concert dels Pets amb festa, no?,
0: sí.
1: El sinònim de festa major, de verbena, i això està bé, no?, és una feina que et permet fer feliços a la gent, no? Tu treballes i amb aquest treball estàs donant felicitat, petites píndoles, petites dosis de felicitat en forma de cançons, en aquest cas, no? I això fa que aquesta feina sigui molt, molt, molt meravellosa i que no t'encansis mai, perquè el feedback, no?, la resposta de la gent és molt maca, clar.
0: Joan, com està la teva relació amb sa bateria, amb aquest instrument? Jo és que toc també soc sa bateria, o sigui, som bateristes
1: sí?
0: tots dos. Després parlarem perquè ens han conegut alguna vegada. Quina és la teva relació amb l'instrument? Continues escoltant música per escoltar bateristes? Estudies? És una part teva un poquet més, diguem, autodidacta? Com és la teva relació actual amb l'instrument?
1: A mi m'agrada molt tocar la bateria i quan toco sol m'ho passo molt bé. Però no sóc un bateria molt excessivament tècnic,
0: ja.
1: Ni he estudiat. Vaig anar al taller de músics de Barcelona, després vaig anar amb tres professors particulars, amb la joventut. El meu pare era bateria de l'Orquestra Creació, una orquestra local que hi havia aquí, també de verbenes i coses així. Aleshores, la meva manera de jugar... Quan era petit, era amb timbals i plats. El meu pare ja es havia retirat, en aquella època era pagès, i aleshores jugava amb els instruments que tenia a l'abast, que eren els timbals del meu pare. Jo crec que sóc bateria per això, no?, perquè ho he portat a la sang i ho he vist a casa. Jo no era bon futbolista i com que no em triaven, quan feien equips a la plaça del poble, que deien, tu amb aquest, cada capità triava, i no em triava ningú. Feia de defensa estor, saps allò?
0: Sí.
1: I aleshores m'anava a casa a tocar la bateria, no? I fins que vaig ser adolescent, i llavors vaig intentar, diguéssim, anar amb orquestrines per guanyar quatre pessetes, no? I la relació era una relació d'amor-odi, diguéssim.
0: Esclar,
1: no? Perquè
0: normal.
1: Aquesta... És un instrument, ja ho saps, és exigent físicament, no? I com més sí. gran, com més gran et fas, doncs clar, vull dir, no és el mateix tenir 30 anys que 63, no? Sobretot per tocar per tocar la bateria, no? Però sí. Bé, jo intento estar en forma i fer una vida sana, però tampoc te diré que sóc... Jo no sóc un bateria que m'hagi comprat el Modern Drama. Jo sóc més de revistes de música que no de revistes d'instruments. Saps què vull dir? Vull dir? I quan escolto la música em fixo en la bateria relativament. Però m'agrada escoltar la cançó globalment.
0: Un poc el servei de la cançó, no?
1: Les cançons... Exactament. Aleshores, és després... que m'agraden bateries que són més aviat discrets i que es posen al servei de la cançó. Evidentment, quan escolto jazz, doncs sí, m'agraden molt les bateries de l'Elvin Jones o grans bateries de jazz, no? Però amb el rock, bueno, també l'època del rock progressiu, evidentment, les bateries tenien de tindre molta tècnica i molta sabidoria, no? Amb Bill Bruford o tants altres, no? Però no sóc un... No sé com vols que t'ho digui. M'agrada la música, me la miro sempre des d'una perspectiva molt més global, no? Donant la importància de l'instrument en cada gènere, diguéssim. No sé si m'he explicat bé.
0: Sí, totalment, t'entenc perfectament.
1: Els bateries de rock dur m'agradaven molt, però després també m'agraden molt bateries de pop, com el Pete Thomas, dels Attractions d'Elvis Costello, no? Sí. Que són bateries molt que no, que fan molt bé la feina i que sembli que no hi siguin, però no se'n mouen.
0: Sí, senyor,
1: saps?
0: Sí, senyor. Són roques, no?
1: Jo tocant prefereixo ser d'aquest tipus. Recordo que quan era jove feia molts redobles i feia brecs a cada 8 compassos, no? I a vegades m'escolto gravacions antigues i dic, hòstia, cada 8 compassos hi ha un cop de plat.
0: Igual no calia, no?
1: No cal, no?
0: Sí. Escolta, Joan, tu...
1: I ara tendeixo... Sí. Bueno, a base de treballar amb productors, tendeixo a menos es más,
0: a
1: no?
0: Manco,
1: no
0: sé com sí, ho diuen, això. Sí, sí, sí. Sí. Joan, abans parlaves d'aquestes pauses entre els pets i tu ets un home que no has deixat de fer altres coses pel teu costat, o sigui, muntar projectes i altres mogudes, no? En Mesclat, o en Refugi, o en Estarraco, no? O sigui, en aquests moments, contents, perquè a vegades és complicat saber en què estàs, no? Perquè a cada temps tens alguna coralla nova, no? En quin moment te trobes? O sigui, tens alguna cosa al cap que vulguis fer, com a Joan Reig, només, sense els teus companys?
1: Sí, de fet, he tret ara... La setmana passada van treure un single amb els West Trip, que és una cançó gravada de fa 9 anys, però que la van treure perquè feia en Pere Tàpies, el cantautor de Vilanova i la Geltrú, hagués fet 80 anys, i van fer fa en un homenatge que els hi va fer a la revista Enderrock, que va treure un disc d'homenatge, de tribut. Nosaltres vam col·laborar amb una cançó que es diu La Cadira, l'hem tret ara, perquè no... un dia buscant-la em vaig adonar compte que no estava a cap plataforma d'escolta, ni Spotify, ni YouTube, ni res, i vaig parlar amb els de l'Enderrock i la vam treure. Després tinc dos singles, una cançó que es diu Marinera, dedicada a ma mare, i l'altra que es diu Volia volar, també del meu projecte en solitari. Vaig fer Magatzem, vaig fer La culpa... Bueno, això està una mica aturat. Ara el que estic fent, a part de la gira dels pets, és el... Es diu Llac Gener del 76, que es va estrenar al Festival Barna Sants, van fer dos palaus de la música catalana, que és una... O sigui, és com un homenatge a Lluís Llach, però a un disc concret, el gener del 76, no? Gener del 76, Lluís Llach torna de l'exili, que havia estat un any a París, perquè aquí li prohibien els concerts, per tant, va tenir que anar a guanyar la vida a França, no? I aleshores, quan torna, ja és mort Franco mor el 20N, no? del 75, i ell el gener del 76 fa tres concerts al Palau d'Esports, a l'antic del carrer Lleida de Barcelona, no? I em va treure un disc que és un document més que artístic i musical, ell mateix sempre ho reconeix, és un document històric, és un document una crònica del que estava passant en aquest país en aquella època, no? I aleshores el Barna Sants ens va encomanar amb una sèrie de músics, doncs, fer un homenatge. I fem tot el recital en el disc. No hi ha totes les cançons del recital, evidentment. Però en els concerts fem totes les cançons que va fer Lluís Llach aquelles tres nits, en el mateix ordre, fins i tot. I el Manel Camp, que aleshores era el pianista d'un grup de rock progressiu que es deia Fusion, i que feia de director musical de Lluís Llach en aquest recital, no? També hi havia Santi Arisa. Bé, i aleshores ja... Jo me n'encarrego, junt amb la Gemma Homet, de les veus. O sigui, ens partim el repertori de la Gemma Humet amb un servidor. I això també ho estem passejant per tot el país. Esperem venir a Mallorca.
0: Sí.
1: Perquè és un projecte molt interessant i que, clar, Lluís Llach és un...
0: Totalment.
1: Diguéssim que té un repertori immortal i que l'altre dia vam anar a Cocentaina, al sud del País Valencià, i, bueno, que estem anant per a Viladecans, també, i tornem al País Valencià, anirem, farem una gira, tenim una vintena de bolos per teatres, auditoris, i amb això és el que estic treballant ara, amb la gira dels Pets i amb això de Lluís Llach. I amb el meu solitari, doncs bé, ara com que no tinc gaire temps, doncs ja, però sí, tinc ganes de fer cançons noves i de presentar alguna cosa nova.
0: Molt bé, Joan, ens encanta que estiguis actiu i compromès, com sempre, amb el país, no? I fent país, que diuen, i sobretot rescatant aquestes coses perquè tinguin continuïtat, no? Tant en Lluís Llach com un poc a tot el que ve de la terra, no? Que és una cosa que sempre has defensat. I te veurem aquest dia 30 de maig, a Felanitx, amb els teus companys, amb en Lluís Fallin, els Pets, aquesta gira de cantant els 40, ja molt d'anys, però actius i en forma, com sempre, i estirem allà escoltant les cançons, aquesta segona part, no?, d'aquestes cançons que són inoblidables i que ens han acompanyat en tants de bons moments. Joan, moltes gràcies per atendre la telefonada d'entrada anticipada a Ràdio Nacional aquí a Balears i ens veiem aviat. Gràcies per tot.
1: Gràcies a vosaltres. Ens veiem a Felanitx.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
2: Les manos arriba! Escoltes Entrada Anticipada amb Bernat Company. Mucho más!
0: I aquest dissabte arriba a la gira 25 putos años de Dani Martín. És un esperat concert en el que sonaran, com no, els grans èxits del Canto de Loco i de la seva etapa en solitari. Serà a Palma, al recinte Son Fusteret. Amb una de les cançons d'aquella exitosa etapa, el Canto de Loco en Dani Martín, acomiadam avui, entrada anticipada. Això és Volverà.

0: De la justicia, acabamos de saber que la sala de apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que absolvía a la actriz Ana Duato y al productor Miguel Ángel Bernardeu de fraude fiscal en el denominado caso Numaria. Ha ordenado que se repita el juicio contra ambos con un tribunal diferente. En una resolución de 389 páginas, el tribunal estima que el recurso de la abogacía del Estado contra la sentencia absolutoria, al considerar que no se justificó en términos de lógica racional, dice, las razones por las cuales se les eximió de responsabilidad penal. Y un apunte de deportes, Daniel Ampuero, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Primera lista de Sonia Bermúdez tras el anuncio de la salida de Alexia Putellas del FC Barcelona, donde ha tenido un recuerdo para la jugadora que abrió el camino a todas las demás a llevar a la selección, donde está ahora defendiendo el título de campeonas del mundo, y además es una lista donde ha vuelto tras una grave lesión la que es su sucesora, Aitana Bonmatí.
0: Gracias, más y media.
2: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Bon dia, són les 2:11. El preu de l'habitatge arriba a màxims històrics a les Balears en 3.885 euros al metre quadrat, tot mentre la compravenda ha caigut un 18% interanual el passat mes de març. Tot d'una en parlam en aquest dijous 28 de maig amb José Miguel Blasco al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Jaume Vinyes. El govern exigeix a Aena que actuï immediatament.
3: I retiri la lona situada a l'aeroport de Palma amb el missatge «El que passa a Mallorca queda a Mallorca». Assegura que es tracta d'una campanya publicitària que vincula l'illa amb el turisme d'accessos.
2: L'executiu destinarà prop de 10 milions d'euros per ajudar al transport.
3: A pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, el sector considera que la mesura és insuficient.
2: I titular d'esports.
3: Martin de Michelis renova com a entrenador del Mallorca per 2 anys fins al 2028. I 4 mallorquines han estat citades per la selecció espanyola pels 2 partits decisius de classificació pel Mundial de Futbol.
2: Coneguem la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen les temperatures. Dia càlid amb màximes de 30 graus a Palma, 29 a Maó, 28 graus a Eivissa i 25 a Formentera. Durant aquesta tarda, ambient pràcticament d'estiu, predominen el sol i el cel clar. Demà divendres pujaran les temperatures i a l'interior de Mallorca es podran arribar als 36 graus. Els termòmetres marcaran 32 graus a Palma i a Maó, 28 a Eivissa i 26 graus a Formentera. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat o clar. Temperatures mínimes de 16 graus a Palma i 18 graus a Maó i a Formentera. Bufarà vent fluix de ponent amb brises. És una informació d'AEMET.
2: Començant parlant d'habitatge, perquè la compravenda ha caigut el mes de març a les Balears quasi un 18% en comparació a l'any anterior. L'arxipèlag, amb 1.207 operacions, és una de les comunitats on més ha baixat, segons xifres del Consell General del Notariat.
3: Una dada que contrasta amb aquesta altra. El preu ha pujat per damunt el 13% a Balears en aquests 3 primers mesos de 2026, fins als 3.885 euros al metre quadrat, segons dades del Ministeri d'Habitatge. És el màxim històric i representa 1.570 euros més que la mitjana nacional.
2: I amb aquest panorama, encara una altra xifra. Un 14% dels habitatges que hi ha a la venda de les plataformes immobiliàries s'ha hagut de baixar el seu preu durant el primer trimestre. Ho diu un estudi del portal Idealista que apunta que alguns propietaris han de rebaixar les seves expectatives perquè allò que pensaven ingressar amb el seu immoble no era realista. En aquesta línia, una immobiliària menorquina ha llançat un missatge als propietaris que aturin d'inflar artificialment els preus. Llorenç Sellers.
5: La immobiliària en qüestió és Inmocentro, ubicada a Ciutadella. A través de les seves xarxes socials ha fet arribar un missatge als propietaris que volen vendre els seus immobles, convidant-los a posar preus realistes. I és que asseguren que a l'hora de taxar un habitatge, moltes persones es basen en els anuncis que veuen als portals immobiliaris, comparant el seu immoble amb altres de similars. El que no saben, diu la immobiliària, és que aquell preu de l'anunci moltes vegades és molt diferent del que s'acaba pagant. Miquel Benegi, ya antes al gerent de Inmocentro.
6: Parece mentira, pero hay mucha diferencia. Podemos hablar de perfectamente un 15% y un 20% menos de lo que se ve realmente en los portales inmobiliarios o en los escaparates cuando ponemos nosotros vendido.
5: I és que l'especulació immobiliària i la voràgine compradora a Menorca en els darrers anys ha generat en la gent, diu Benejam, una falsa sensació.
6: I la gente que piensa que todo se vende a cualquier precio. y la realidad no es verdad, ¿vale? Hay muchas viviendas que sí que es verdad que se venden a precios altos, però són viviendes exclusives i de lujo.
5: Aquesta situació crea un cercle viciós. S'anuncien habitatges molt cars, als que ningú no pot accedir, i llavors aquests anuncis d'habitatges s'eternitzen als portals i als mostradors de les immobiliàries i al final s'acaben venent fins i tot per menys doblers del que seria una taxació realista.
6: I ahí es cuando luego el precio se quema y realmente si el precio de venta real era 380, que es como yo les había aconsejado, vamos llegando a este precio, vamos bajando precio, yo voy haciendo un seguimiento, vamos bajando 450, 420 y llega un momento que a 380 ni siquiera se vende porque el producto está quemado.
5: El consell d'aquesta gent és que els propietaris es deixin assessorar per professionals i que toquin de peus a terra.
2: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. El govern exigeix a Aena que retiri immediatament la lona situada a l'aeroport de Palma amb el missatge "El que passa a Mallorca queda a Mallorca". Assegura que es tracta d'una campanya publicitària que vincula l'illa amb el turisme d'accessos.
3: El conseller de Turisme, Jaume Bausà, ha remès una carta al president d'Aena, Maurici Lucena, que posa fi a la campanya, que posi fi a la campanya i ha mostrat la seva profunda indignació i preocupació per aquests fets. Bausà ha criticat que Aena permeti una campanya que banalitza, diu, i reforça allò que l'arxipèlag està combatent des de fa molt de temps. Sobre aquest tema ha estat contundent el vicepresident Antoni Costa.
7: En aquest cartell monstruós, enorme, és lamentable que estigui succeint això. No ens podem permetre que hi hagi missatges contradictoris amb una qüestió tan sensible. No ens ho podem permetre. Per tant, Aena ha d'adaptar la seva política als ciutadans residents a les Illes Balears.
2: També en matèria turística, després dels tres primers dies de vaga dels treballadors de l'aeroport de Palma del Servei d'Atenció a Persones amb Mobilitat Reduïda, el comitè d'empresa denuncia pràctiques d'esquirolatge de la concessionària per amagar la protesta als usuaris i anuncien que ho duran els jutjats. El comitè d'empresa denuncia que Adelte fa canvis d'horaris i destina personal d'altres departaments per fer les tasques de les persones que estan duent a terme la vaga. També ho fan, diu, algunes companyies aèries. Paràboles del president del comitè d'empresa, Jairo Aranda.
8: És personal de la cúpula, del núcleo duro de la empresa, administrativo, gerentes, que en su vida han empujado una silla, ahora lo vemos empujando sillas. Los operarios estamos haciendo huelga y están suplantando esos huelguistas, la empresa. Bueno, eso es un esquirolaje interno, todo llevaremos a los juzgados.
2: Els treballadors fan aturades parcials des de dimarts passat per reclamar millores laborals. Dels 340 en plantilla, el comitè d'empresa calcula que entre el 85 i el 90% fan vaga i que de les més de 3.000 peticions de servei previstes n'han quedat sense cobrir el 70%. I parlem ara d'un altre conflicte. El govern admet els problemes a la unitat de psiquiatria de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. Al Manco, una desena de professionals s'han protestat en una carta per les condicions en què han de fer feina. Clàudia Marí.
9: L'Hospital de Can Mises ha realitzat amb èxit la seva primera donació de sistòlia controlada. Es tracta d'un important avanç per a la capacitat assistencial del centre i el sistema de trasplants i permetrà ampliar les possibilitats de donació, ja que fins ara tan sols es podien donar a aquelles persones que es trobaven en situació de mort cerebral. El programa ha estat presentat aquest dilluns per la consellera de Salut, Manuela García, qui ha visitat les instal·lacions de la UCI de Can Mises acompanyada per l'equip de la unitat de trasplants i el gerent de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, Eduardo Escudero. García també ha parlat sobre la carta presentada per treballadors de l'àrea de psiquiatria denunciant la mala gestió de l'àrea.
10: Estamos trabajando de una manera intensa prácticamente desde que fuimos conscientes. De hecho, hay una mediación con el servicio, ha puesto en marcha el servicio de salud, una mediación con el servicio de psiquiatría.
9: En total, Can Mises ha realitzat dos trasplants aquest 2026, una per a sistòlia controlada i la segona per mort encefàlica.
2: I parlant de més temes, cau una de les cites clau dels darrers estius a Palma. El bar Fleixes ha anunciat que enguany no celebrarà la tradicional festa d'aniversari després de 22 edicions.
3: En un comunicat, els impulsors del projecte assenyalen a la manca de suport de l'Ajuntament com a motiu principal d'una decisió que asseguren no ha estat fàcil. Asseguren que han estat cercant una fórmula viable amb cort, però no ha estat possible. La festa va reunir l'any passat més de 15.000 persones i això suposa, diuen, un esforç en seguretat, producció o logística que no pot recaure, remarquen, en dues persones sense una major implicació institucional. Amb tot, els promotors asseguren que es tracta d'una pausa i expressa la intenció de continuar organitzant activitats en el futur.
2: 2:19. Avui ha començat la campanya de renda àgil que posa en marxa l'Agència Tributària Autonòmica per ajudar a fer la declaració. Un servei que beneficiarà uns 6.000 contribuents. El govern calcula que cada declarant pot estalviar-se una mitjana de 350 euros gràcies a les 24 deduccions autonòmiques que hi ha en la campanya de l'IRPF. Entre les novetats, una deducció per als propietaris d'un habitatge ocupat de manera il·legal o sobre els quals s'hagi suspès un desnonament en el cas que l'arrendatari estigui en situació de vulnerabilitat econòmica.
3: La deducció en aquests casos és de fins a 500 euros. El govern equipara també els autònoms, a les famílies nombroses i monoparentals en 3 deduccions fiscals, per l'adquisició de llibres de text, per les despeses de conciliació i pel lloguer de l'habitatge habitual. I s'augmenta fins al 30% el límit màxim de renda en el cas de les famílies nombroses de categoria especial. Toni Costa és el conseller d'Hisenda.
11: No acceptin l'esborrany de l'Agència Tributària Estatal de forma sense revisar res. No. Que revisin la declaració, mirin les deduccions autonòmiques i valorin els ciutadans de les Illes Balears si tenen dret en alguna de les 24 deduccions autonòmiques que tenim actualment vigents.
3: El Servei Renda Àgil ajuda a fer la declaració en 16 punts d'atenció habilitats per l'Agència Tributària de les Illes que complementen els que ja han posat en marxa l'Estat. S'ha donat prioritat als municipis de la part forana de Mallorca i també a les illes de Menorca i Formentera. Des d'avui es pot demanar cita tant telefònica com presencial.
2: I més coses, el govern destinarà prop de 10 milions d'euros en ajudes al transport per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Les ajudes arribaran a 8.000 empreses i autònoms i 15.000 vehicles.
3: 6 milions seran per compensar l'increment del preu del combustible en el transport de mercaderies, 750.000 euros per al transport discrecional de viatgers, 500.000 euros per al sector del taxi, 100.000 per als VTC i 2,5 milions per a les ajudes per al desballestament de vehicles de transport, ja siguin camions o autobusos. Ha estat previst que les ajudes es puguin sol·licitar en les setmanes vinents. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
12: El objetivo es nosotros que tratar de paliar, minimizar al máximo los efectos de este conflicto bélico. Es verdad que no es una solución al conflicto, es verdad que no es una solución a los perjuicios que está sufriendo un sector tan importante para nosotros como es el del transporte, y está previsto que las solicitudes puedan comenzar a tramitarse en las próximas semanas y esperamos que sean ya dentro de este mes de junio.
3: No obstant les ajudes, el sector considera que l'ajuda és petita i insuficient per fer front a la difícil situació. Ezequiel Urraque és vicepresident de la Federació de Transport de les Balears.
13: Bueno, la situación, pues bueno, realmente pues tenemos que agradecer al gobierno balear, que ha hecho un pequeño esfuerzo, o un gran esfuerzo según ellos, para poder pues ayudar un poco la situación como está. Pero realmente, tenemos que ser sinceros, es muy poco. No solo por ellos, no estoy hablando porque ya han hecho la ayuda, sino nos tenemos que preparar. Nos queda un año muy duro, como mínimo, segurísimo, aunque mañana se para la guerra, este tema que tenemos encima de la mesa, el combustible no va a bajar.
2: Més coses, les pluies d'aquest hivern i primavera han ajudat al camp. Enguany, els productors estimen que la campanya de cereals i farratges serà inferior que la de 2025, però en general estan satisfets en la producció. La gran preocupació del sector és l'escalada de preus del gasoil i dels fertilitzants, que sembla no té final. Avui, cultivar una hectàrea de blat és 87 euros més car que l'any passat.
3: La producció de cereals i farratge enguany a Mallorca serà de 127.000 tones. És una mica inferior que l'any passat, però els productors parlen d'un any normal. Normal pel que fa a la producció, però en cap cas pel que fa als costos, que s'han encarit un 50% en 12 mesos. Els pagesos demanen agilitat i manco paperassa per accedir a les ajudes del Ministeri de la Conselleria per cobrir i afrontar una part d'aquests sobrecostos. Joan Company és el president de Saja.
14: Enguany, la característica és un augment de costos molt important respecte a l'any anterior, que fa que la cosecha de cereals estigui en números vermells. I per què és important el rendiment d'aquests cultius? Perquè ocupen el 70% del que se sembra i se cull a les Illes Balears. Hi ha uns 125.000 hectàrees que s'assemblen a les Illes Balears i 86.000 són de cereals i farratgeres. Per això és molt important comptar això, perquè això és el que manté Verd Mallorca.
3: Els cereals i els forratges representen el 70% del terreny cultivat del paisatge rural de Mallorca.
2: I també us contem que ha nascut l'Aliança Mar i Terra de Mallorca, que junta 7 entitats conservacionistes i ecologistes per treballar conjuntament en el tercer sector ambiental. Són APAEMA, Arrels Marines, SERAI, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Fundació Vida Silvestre, Peramed i Save the Med. Treballen en el món marí, l'agroecologia i la sobirania alimentària, i ara es junten sota la marca Aliança Mar i Terra de Mallorca. Volen traçar un pla integral vital per la regeneració ecològica, social i econòmica de l'illa, segons paraules del coordinador Jordi Oliva.
15: Sí, ja afronta reptes socioecològics molt complexos. Llavors, aquesta pressió que marca el territori, la saturació del territori, són les problemàtiques que les entitats no podem adreçar per separat. Enllaçant les iniciatives i aconseguim que cada projecte individual s'amplifiqui i que s'integri en una visió de territori molt més àmplia i traçant així un rumb clar i compartit cap a una Mallorca més resilient.
2: Ja treballen en un projecte pilot a la Costa Nord on combinen la repoblació marina de Posidònia oceànica amb l'agricultura regenerativa i el tractament d'aigües residuals. Si parlant d'aigües residuals, a Sant Antoni de Portmany l'Ajuntament s'ha vist obligat a tancar la platja de Serenal per un vessament, en aquest cas d'aigües fecals, provocat pel trencament d'una canonada.
3: La incidència s'ha detectat a primera hora del dematí i el consistori ha activat tot d'una el protocol de seguretat. S'ha prohibit, per tant, el bany durant tot el dia. Els operaris han aconseguit frenar el vessament i estan fent feina a la reparació de la canonada. En paral·lel, els serveis de neteja desinfecten les zones afectades. El consistori informa que quan les analítiques confirmin que no hi ha perill per la salut, es reobrirà la platja al públic.
2: En successos, 8 migrants han estat interceptats a les 7 del dematí al quilòmetre 52 de la carretera de Palma-Santanyí. Haurien arribat una pastera que ha estat localitzada poques hores abans. Segons dades d'EFE, en el que duim d'any han arribat a Balears 1.762 migrants a bord de 90 pasteres.
3: Avui, hora baixa, passaran a disposició judicial els 6 detinguts ahir en un operatiu antidroga de la Policia Nacional al barri de Songoleu, a Palma. Durant la intervenció, que va consistir en dos escorcolls, els agents van intervenir més de mig quilo de cocaïna, més de 70 grams d'heroïna, més de 250 grams de marihuana i una quantitat de 13.000 euros en diferents divises.
2: I l'acusada de matar el passat dilluns la seva sogra a Palma podria declarar avui a l'hospital on segueix ingressada en el mòdul de detinguts per prescripció psiquiàtrica. En els esports, la notícia dels darrers minuts, la renovació de Martín de Michelis com a tècnic del Mallorca fins al 2028. Ho ha fet oficial, com dèiem, el club, amb el qual estava mantenent negociacions. Va arribar a l'illa, recordant l'argentí, al mes de febrer i continuarà fins l'any 2028. A més, quatre mallorquines han estat convocades per la selecció espanyola de futbol pels dos darrers partits de classificació pel Mundial del Brasil. Són Catacoy, Patri Jarro, Mariona Caldentei i Lucía Corrales. I en bàsquet hem de parlar del Clas Sant Antoni, que aquest cap de setmana se juga l'ascens. Ignasi Gras.
16: El Clas Sant Antoni es juga a l'ascens a primera FEP aquest dissabte. Haurà de remuntar una diferència de 19 punts contra l'Isolac Caja 87 de Sevilla. El partit, que jugarà al pavelló Ibisenc de Sa Pedrera, comptarà amb el suport de més de 2.000 aficionats, un ple absolut i una xifra rècord després de la instal·lació de grades noves supletòries durant el mes de novembre passat. Josep Maria Berrocal és el tècnic del Clas Sant Antoni.
17: Per sort això és bàsquet, és un esport que et permet que en pocs minuts o en segons pots canviar coses per les dues bandes, tant per ells com per nosaltres. Hem de treballar perquè sigui cap a la nostra banda i intentar tenir aquesta petita opció en un moment del partit de trencar i anar-se'n uns punts. I si això passa, tindrem les nostres opcions, però vull dir, això és bàsquet, pot passar de tot.
16: Aquest serà el tercer any consecutiu que el club eivissenc buscarà l'ascens de categoria, un fet que Berrocal diu que el valora.
17: Hem de gaudir molt del que tenim i aquest exemple d'un pavelló que estarà ple fent una altra tercera final seguida, penso que és el que hem de mirar en positiu de la feina que s'està ben fet durant molts anys.
16: El repte hi és, però res és impossible. L'equip de les Pitiuses ha guanyat en el que va de temporada fins a 11 partits per una diferència superior als 19 punts, que és la que necessita per remuntar aquest dissabte.
2: I avui a la cultura parlem de la mostra Arrels, que es pot visitar a la Llotja de Palma.
3: L'artista alemanya Catherine Gross ha omplit de color l'edifici gòtic amb rius de pintura efímers acompanyats del tronc d'un pi caigut durant una tempesta a la finca del galerista Pep Pinya i de 40 tones de terra de la Pedrera de Llucmajor que cerquen crear un diàleg entre art, arquitectura, paisatge i història.
18: So it is almost like a beige white natural color.
3: L'artista que el color de l'espai, que és beige blanc natural, fa que dur les seves pintures sigui fantàstic i molt estrany, alhora ja que els colors que ella porta són industrials i vibrants, i afirma que per ella és una oportunitat exposar aquí la seva feina.
18: For exposing my work.
3: Arrels és el projecte més ambiciós que s'ha dut a terme a la Llotja i la protecció d'aquest edifici històric per poder albergar la mostra ha estat tot un repte, ho explica David Barro, director del Museu Esbaluar.
19: Es un proyecto que llevó muchísimo más tiempo, tanto de montaje como de conceptualización, el cómo proteger el edificio histórico, que la propia realización, ¿no? Bueno, con muchas condiciones que han sido pensadas todas al milímetro, tanto por el estudio del artista como por nuestra parte.
3: La mostra es podrà visitar fins dia 31 de gener. I també sobre art contemporani vos contem que dijous que ve, dia 4 de juny, es farà una nova edició de l'Art Palma Summer. Un centenar d'artistes participaran a l'onzena edició d'aquesta cita, en la qual les galeries obriran les seves portes entre les 6 de l'hora baixa i les 2 de la nit per donar la benvinguda a l'estiu. En total, se podran visitar mig centenar d'exposicions.
2: Amb la cultura arribant a les 2:30, recordin que l'actualitat de les Illes torna a partir del butlletí de les 4 i també a l'informatiu vespre, quan quedin 10 minuts per les 8. Gràcies per la seva atenció.